0: Wey, Joey, not, Buri, sai, Laura, que fumi.
1: No!
0: Què fanyet, bel dir que estàs?
1: Oh, bé, no, t'hi canta més!
0: Un, dos, tres, quatre.
1: Llorat, el va ser el ventre.